0: Que n'és important ser agraïts, oi? Mira, deixem ara que doni les gràcies a tots aquells que aquesta setmana heu estat participant amb nosaltres, interactuant d'alguna manera a través de les xarxes, que cada vegada som més a la família de Cadena Dial, a Facebook, a Instagram, a X i també a les meves, @chenteperdó.
1: Els 40, tots els èxits, tot l'estiu.
2: Es la vida que hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Top. El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
2: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: Sabeu qui ha començat amb Sona Una, no? Jo mateixa, doncs et dic una mica com Bon Dia Catalunya i Andorra. Aquí tenim aquest petitó, Anna Mena i Lola Índigo, en aquest dimarts, amb tu, aquí a les 10. I són coses que jo sempre dic, és que al final són coses de la meva partida, no? O sigui, soc molt gafe, de veritat, eh? Però saps què passa? Que jo ahir m'ho vaig passar pipa fins a les 3 de la matinada a Mollet, al costat del meu company Uri Mora. Vam posar també aquest petitó a la Graciosa i tant a Superestrella. Jo és que m'emocionava de veure la gent. També m'emociono de veure aquesta Olivia Dent.
1: Als 40. Als 40. Laia Partida.
0: Ens enamorem amb aquest So Easy to Fall in Love. Ara sí, bon dia. I could

0: L'estiu ets tu, de l'Aina Matxuca. I és que no només he dit jo abans bon dia, sinó que tinc una persona aquí al meu costat que ja et pot dir los buenos días.
1: Què tal? Bon dia.
0: Bon dia. Pau García.
1: Jo estic acostumat a dir bona tarda, però bueno.
0: Sí, però bueno, també bon dia. Està
1: clar,
0: bé,
1: també
0: està bé.
1: Bon dia.
0: Doncs diem bon dia també amb aquest Bizarrap Music Session, la número 066. Aquesta que el Pau segurament se la sap de memòria. Aquí tens el Daddy Yankee, el rei del reggaeton.

0: ens vam enamorar d'aquest Teddy Swims, que estem escoltant també ara mateix el seu Mr. Know It All, el 2023, amb el seu Lose Control. Te'n recordes o què? Lose Control del seu àlbum I've Tried Everything But Therapy Part 1, i ara doncs podríem estar esperant doncs un nou àlbum que es diu The Ugly, i també doncs que vindrà amb el seu, amb la seva gira a Madrid el 2027, i jo tinc molta esperança doncs que pugui tornar a la nostra ciutat de Barcelona, pues fem els 40 Music Awards. Jo manifestaré.
1: Els 40. Laia Partida.
0: Ara mateix també manifestem les coses bones al costat d'aquesta que ho peta sempre. Miley Cyrus amb el seu Wrecking Ball. Oui.

Coses boniques. Beautiful Things, de Benson Boone. These beautiful things that I've got. I sempre penso en les seves voltaretes a l'aire, eh? I jo ara mateix, a les 10 del matí d'aquest dimarts, no estic per fer voltaretes. És que no puc, de veritat, amb la meva vida. És que ho vaig donar tot ahir a Mollet, amb el meu company Uri Bora, i vaig flipar, eh? Vam cantar les cançons de One Direction, el Beauty and the Beat del Justin Bieber, l'Aitana, mare meva. També et porto en breus aquest de Pol amb En Unos Años. Som-hi! I també, si et sembla, cantarem una cançó que ens ha acompanyat moltíssim en aquest Mundial del 2026. La Shakira, que també està donant suport moltíssim al seu país, Colòmbia, i que també ens porta el seu Day Day.

0: Let's go! Amb aquesta Shakira, doncs, que diuen Let's Go en diferents idiomes en aquest matí, en aquesta hora de les 11, i aquesta que també està donant-ho tot pel seu país, per Colòmbia. Ara mateix també, número 3 a la nostra llista i també al costat d'Álvaro de Luna, que està en vuitena posició.
1: Els 40. Els 40.
0: Laia 23 setmanes a la nostra llista amb aquest Dime Dónde Estás.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Els 40. Teníem aquest Papi posa-la al disc. I una cançó que vull posar ara mateix, que ho va patar moltíssim ahir a Mollet, va ser La Graciosa. Els 40. Que la meva mare sempre canta Ella, ja, ella, ja. L'altre dia li vaig dir que era la cançó de Quevedo. Amb això i va dir, no, aquesta cançó no és de Quevedo. I jo li vaig dir, sí, sí. Aquest és La Graciosa per tu, també, al costat d'Elvis Crespo. Som-hi.

0: La Karol G, que ha deixat enrere la seva era caribenya, el seu tropicoqueta, i ens ha portat doncs, el seu nou estil. I no és aquest Si antes t'hubiera conocido. Justament ara mateix estic en directe a través de la plataforma de TikTok i m'estava dient Tania, Baby Wow m'encanta i For You My Love també. Jo no sé si estàs connectat o connectada al nou àlbum de la Karol G de la Bitxota, però recomano moltíssim fer-ho i també escoltar aquesta que és superviral, el seu Baby Wow.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: O parlant de l'amor, també tenim per aquí aquesta novetat, l'Ariana Grande, que sé que hi ha molts fans per aquí, amb el seu Hey That I Met You, Love Me. Vinga, amb el cor trencat.

0: Tíssim el volum amb aquest The Fate of Ophelia i com havia canviat el resultat d'aquesta història de Shakespeare. Aquí tenies la meravellosa Taylor Swift, amb la seva també meravellosa lletra, i per meravellosa també per triple, multiplicat per 3, anem amb aquest, amb aquesta col·laboració. Juan Magán i Omar Montes, amb el seu Ayer la vi, bailando por ahí.
1: Als 40. Als 40. Laia Partida.
0: I amb ells també et connecto amb el Petito a número 1 de la nostra llista.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Lola Índigo, Anna Mena, amb aquest petitó en aquesta nova hora de la dolça. I jo no sé si és de les persones que diu, no, jo és que dino ja a la una, a les 12. Jo encara estic fent la digestió del que m'he pres aquest matí. Continuem per aquí, sigui quina sigui l'hora en la que dines, perquè ho farem al costat de Tame Impala, també Jenny, amb aquest remix del meravellós Dràcula, amb breus també Rosowski, amb el seu Malibu.

Cool de la Neina i Jules, tornant a Oques Grasses al 2016. Els 40! I és moment també d'escoltar aquesta cançó de l'estiu, Bizarrap i Daddy Yankee. Els 40! Amb la número 0 de 66, gaudim d'aquest matí.

0: Es va jugar en aquesta Robin Lenei amb aquest joc de les flors de Me quiere, no me quiere, m'estima, no m'estima, amb aquest Love Me Not, novetat aquí als 40, i en aquest matí també és moment de parlar amb la Malcor, amb una cançó que per mi, de jove, bueno, de jove, d'adolescent, era bastant. Jo em posava a plorar a la discoteca. Aquí tens aquest Me rehusa.
1: Als 40, Laia Partida.
0: Jo que estava enamorada del meu primer amor. També t'ho explica aquest Danny Ocean. També ho farà en breu Alice Warren amb Fever Dream o Bailemos amb Dani Fernández.

0: Barcelona, 93.9. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits. Tant si ets de Stories o de Reels
1: o només dels que defineixen,
0: segueix-nos a Instagram. Els 40. Els 40.cat.

0: aquest Opalite de la Taylor Swift, dins el seu àlbum The Life of a Showgirl, representa tota la felicitat després d'haver passat per relacions i etapes difícils. Ho representa com, ja està, he trobat la llum. Doncs també potser t'ha passat amb els 40 si tens un dia difícil. Aquí estem també repartint èxits, com el que arriba ara. Estopa, amb Partiendo la Pana, per tancar aquest hora de les 12.
1: Ponga atención a lo que voy a contar. Ocurrió una fría noche de Cornellán, en un rincón.

0: en aquesta darrera hora de la 1 i aquesta que ha estat a 4 mundials. És el 2006, 2010, 2014 amb el Lala, va ser el darrer, i aquest 2026 amb el seu Dai Dai, o aquest que diu Let's Go en diferents idiomes. Ara també parlem l'idioma de l'amor amb l'Olivia Dean i el seu So Easy to Fall in Love.
1: Als 40. Als 40. Laia Partida.
0: Del seu meravellós àlbum The Art of Loving.

Martina, està amb el seu Mua Mua Mua del seu àlbum de l'abril. I és que justament aquest duet barceloní va fer un treball conceptual i parlava de les relacions que s'entenen com una suma de capes emocionals. I aquest tot just, Mua Mua Mua, parlava dels i si, no? I si jo hagués fet aquesta cosa, i si jo hagués donat aquest petó, doncs i si... I si escoltem aquest La Graciosa.

0: Encara se'm posa la pell de gallina d'escoltar aquest Die With A Smile, Lady Gaga i Bruno Mars. I tot just quan van crear aquest Die With A Smile, Bruno Mars ja estava immers en la seva nova etapa del seu darrer àlbum, The Romantics. Sí, sí, quan van crear aquest Die With A Smile. Justament també arriba un artista amb qui van coincidir els Grammy 2025. Teddy Swims.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: I que tot just el tenim preparadíssim amb aquest Mr. Know It All. Ja sonant la seva melodia en aquest matí, en aquest migdia, en aquesta tarda, aquí als 40. I també ha agafat de la mà de temes com Zetangana amb el seu Mala Mujer o Reliquia de Rosalía.

0: noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
1: ¡Aitana! ¡Niki!
0: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
2: ¡Echina!
3: ¿Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía? ¡Rosalía!
0: Los 40 Music Awards Santander 2026.
4: ¡Los 40!
0: La música nos hace viajar. Barcelona, 93.9.
5: En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es, repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
8: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
9: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
8: Són molts anys de grans èxits. De cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història. La que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.
10: Tots

0: Ayer la vida, Juan Magán y Omar Montes. ¿Y quin dúo? Ells, no, nosaltres. Et parlo de Jo mateix, a la Laia Partida i el Pau García, eh? Quin bailoteo.
1: Aquesta ens hem disfrutat, la veritat.
0: Sí, l'hem gaudit moltíssim. Sabeu que l'estudi dels 40 dona el Carrecas, no? Doncs els pros és que et du tothom i els contres també, perquè estàvem ballant i ens han vist tothom i s'han començat a riure, eh? O sigui, bueno.
1: Les nostres habilitats.
0: És el que hi ha, ja està. Ballant, a tope.
2: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Vinga, jo marxo ja, ens veiem demà a les 10 i es queda amb tu el Pau, a que sí?
1: Sí.
0: Doncs vinga, fins a les 6.

0: Que bé sona la unió entre Anna Mena i Lola Índigo en aquest Petito, pujant des de la cinquena posició fins a la primera posició de la llista més important de tot el país, del 40 al 1, que aquesta setmana estan regnant la llista. Va, que així comencem aquest dimarts 18 d'agost. Espero que estiguis més que bé, perquè han res per aquí Enemy o també Hey Brother de la Vichy. Però abans, va, digue'm on estàs, va.
1: Els 40. Els 40. Pau García.
0: I és que arriba l'Álvaro de Luna, això que es diu Dime Dónde Estás. Va, molt bona tarda.

que són aquest Hey Brother de l'Avicii, un tema clar del 2013 que sempre, sempre, sempre el ballem i el cantem a tope, i a sobre en aquest dimarts 18 d'agost encara més. I va, que arriben al Sexenia amb els seus Els Ulls Que Et Mirin, que els trobarem als 40 Poble Mercè el pròxim 25 de setembre amb Buós, Miqui Núñez i Aina Machuca.

És Ariana Grande i el seu Hate That I Made You Love Me, que està de gira amb el seu Eternal Sunshine Tour, que hi va passar per Londres. I ahir, en aquell concert, doncs estava Selena Gomez i Benny Blanco, que les estaven cantant i ballant a tope totes les cançons del repertori d'Ariana Grande. I arriba Zara Larsson, el seu Lush Life, que va ser la convidada en el concert de Somberg, que va patar també moltíssim.

0: sona aquest Viva la vida de Coldplay, i que visqui, eh? És un tema que del 2008, mare meva. I en res, ballem i cantem a tope al ritme de Taylor Swift i el seu Opa Light. Ens anem en el seu darrer projecte, que es diu The Life of a Showgirl. O també aquesta cançó sentimental, de l'Alex Warren, el seu Ordinary. És una cançó que està inclosa en el darrer projecte d'aquest artistàs, que es diu You'll Be Alright, Kid, i que en res te la punxo per aquí en aquest dimarts 18 d'agost.
1: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
2: No em revisa el ventilador.
1: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa! Barcelona, 93.9. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits. Els40.cat.

És Opalite, de la Taylor Swift, una cançó que parla de la felicitat i d'haver superat relacions anteriors. Va, que amb ella tanquem aquesta hora de les dues, però en res obrim l'hora de les tres amb el Dai Dai de Shakira i Barna Boy, també el Dràcula de Tame Impala i Jenny, o Santa de Rau Alejandro, i moltíssimes més. Així que jo de tu no em desconnectaria d'aquí, dels 40, la ràdio musical líder.

0: ¿Qué, qué? La batería de mi coche eléctrico falla y no lo cubres. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: ¿Qué? Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: Barcelona, 93.9. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
3: No em revisa el ventilador.
2: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa. 93.9

És el Daidai de Shakira i Barnabou des de la tercera posició del Del 40 a l'1 d'aquesta setmana. La Shakira, que per cert, està ajudant a la reconstrucció de Colòmbia. I va, que així comencem aquesta hora de les 3, on sonarà End of Beginning del Joe, també There's Nothing Holding Me Back del Shawn Mendes, però abans, Dràcula, Tame Impala i Jenny.

0: Estava cantant i ballant a tope aquí a l'estudi dels 40 amb Cara de cul, de Naina Jules. Una cançó molt estiuenca i que, a més, aquesta setmana és el supercat de la setmana. La cançó més important en català dels 40. I va, que si tens una cara de cul en aquest dimarts, doncs en res ho soluciono amb Mon Amour, La Graciosa, que ja sona per aquí pel Quevedo i Elvis Crespo, o també Love Me Not.
1: Els 40. Els 40. Pau García.
0: I és que qui no voldria anar a La Graciosa, eh? Puja el volum, que t'encantarà aquesta cançó.

És que hi ha coses que no t'he sentit, eh? Aquí tenies el BL amb el seu No Tiene Sentido sonant aquesta tarda de dimarts 18 d'agost. I bacanes per aquí, la CIA amb el seu Chandelier també en unos años del Depol i moltíssims més. Però abans arriba la Raven Lanay.

I és que arriba des de Chicago amb aquest to R&B i soul. És la pujada més forta, 6 amunt, per aquest Love Me Not, des del 30 fins a la 24. I ara ens posem una mica més sentimentals. Va, a tope!

0: que sona el de Polan aquest en unos años. I ara ens veiem amb el Whatever de Kygo i Ava Max, una cançó que va ser reversionada del Whatever Whenever del 2001 de Shakira. En res, el veiem per aquí, pels 40. I també una altra reversió del Bailando por ahí del 2012, ara amb Omar Montes, i aquest Ayer la vi. En res, sona per aquí pels 40, i la veiem i cantem a tope. Va, som-hi!
1: Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Nada.

0: está.
1: Valentina, aporta, mujerle.
2: Hey guys, I'm Caio.
3: What's up, it's Ava Max.
4: Tots els èxits. Els 40.

0: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.
1: Es la vida que hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: És la col·laboració entre Juan Magán i Omar Montes en aquest Ayer la vi des de la cinquena posició de la llista més important de tot el país, el del 40 a l'1. És la reversió del Bailando por ahí del 2012, però ara amb Omar Montes, que ho estan patant moltíssim. I va, que en res, doncs obrim l'hora de les 4 amb Patito, Adana Mena i Lola Índigo, o també La Perla de la Rosalía.
1: Els 40. Pau García.

0: És Petito, a la unió entre Ana Mena i Lola Índigo, la malagueña i l'artista de Granada, que regnen la llista aquesta setmana. I aprofito per donar molts ànims a tota la gent que potser teniu família o la gent que és de Granada pel segon terremol que ha hagut avui al menys d'una setmana. Molts ànims des d'aquí, des dels 40. Va, que així comencem aquesta hora de les 4, ara amb Olivia Ding.
1: Els 40. Pau García.
0: És això que es diu So Easy to Fall in Love, de The Arts of Loving.

És Locked Away de RCT i Adam Levine, un tema que del 2015 que recuperàvem en aquesta tarda de dimarts 18 d'agost. Espero que estiguis més que bé. I va, que ara es dono play al Mr. No Hero del Teddy Swims o també Algo de Mira a Pablo Alborán i moltíssimes més. Però abans arriba l'atura i això que es diu On aniràs? Són aquí, als 40.

Gràcies al Teddy Swims amb el seu Mr. Know-it-all, sonant aquí a la ràdio dels èxits als 40. Espero que estiguis més que bé, perquè, mira, a més, ens vindrà a visitar amb el seu Diagni Tour. I tant de bo ho fes a Barcelona, perquè de moment ho farà només a Madrid, però és que la veritat passa per aquí, Teddy.

0: Que són aquest temacle del 2014. És Ariana Grande i el seu Break Free. I ara ens veiem amb Opalite de la Taylor Swift, una cançó que està inclosa en el seu darrer projecte que es diu The Life of a Showgirl. I no vull veure carites tristes, perquè en res ens veiem aquesta, eh? Dana Mena i Emilia. Sonen aquí, als 40.
1: Barcelona, 93.9. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: És Opalite, de la Taylor Swift, una cançó que està inclosa en el seu darrer projecte que es diu The Life of a Shocker, la vida d'una superestrella, bàsicament. Així acabem aquesta hora de les 4, però mira, és que no et preocupis perquè en res, obrim l'hora de les 5 amb el Dai Dai de Shakira i Barnaboy, també Dime Dónde Estás d'Álvaro Luna, o també ens anirem una mica cap a la Xina, eh? Així que no desconnectis.
1: Els 40. Pau García.

0: és Dai Dai, de Shakira i Barnaboy, que, per cert, la Shakira ajudarà a reconstruir universitats a Colòmbia, eh? Dai Dai, Ico, dale, dale, let's go. I vacances ens anem cap a la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo a ballar una mica, eh? Ara ho fem, en aquesta hora de les 5. També ens posarem una mica sentimentals amb l'Ariana Grande i aquest Hate That I Made You Love Me. Però aquesta ens la disfrutarem, eh? És el Batxatón de l'L, de la Lola Índigo i el Lucho Reca, que en res passen per aquí per als 40 en aquesta hora de les 5, així que queda't aquí.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.
0: Però abans, Dime Dónde Estás, de l'Álvaro de Luna.

0: És Mua Mua Mua del Ginestà, una cançó que està inclosa en el darrer projecte d'aquests artistassos, que es diu Gira tot igual però diferent, que van treure el passat mes d'abril i que ho estan batant moltíssim. I va, que anés per aquí el The Kid Laroi i el Justin Bieber en el seu Stay, o també l'Ariana Grande i el seu Hate That I Made You Love Me. Però abans ens anem cap a les Illes Canàries, cap a la Graciosa.
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: I és que és una d'aquestes cançons d'aquest estiu 2026, eh? Va, pujar el volum.

És Ariana Grande i el seu Hate That I Made You Love Me, que està de gira amb el seu Eternal Sunshine Tour, que va passar per Londres ahir. I allà a la grada estaven animant-la la Selena Gómez i el Benny Blanco. Ho pots veure a les nostres xarxes socials. Va, que ara arriba Girl on Fire, d'Alicia Keys.

0: És Ayer la Vila, la versió del Bailando por ahí del 2012, però ara amb Omar Montes. Amb aquesta cançó m'acomiado. Torno demà des de les 2 i fins a les 6 de la tarda a tope amb tots els èxits. Et deixo amb el Jesús Tata avui, que et segueix posant molts més èxits, com el número 1 de la setmana, Petito, Adana Mena i Lola Índico. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Els 40. Pau García.

0: sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: El programa musical más escuchado del fin de semana es Del 40 al 1 Coca-Cola.
2: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
3: Carglass cambia, Carglass repara.
4: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
5: Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
6: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
7: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
8: 19a Mataró camina per l'Alzheimer diumenge 4 d'octubre.
9: Inscriu-te als punts habituals i a l'estand que trobaràs a Mataró Park fins al 3 d'octubre a matarocamina.cat.
8: Adults 10 euros i menors de 12 anys 5 euros.
9: Amb el suport de Mataró Park.
10: El ventilador a tope i tu sin dormir.
11: ¡Qué calor!
10: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
12: Els 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giada Sanki i CH. I des dels 40, Luri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40.
5: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. 93.9.

pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: entre els primers raigs de claror.
1: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Tots els èxits, tot l'estiu, als 40.

0: Si és un èxit, sona als 40.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà